0: Así que no veo motivo por el cual debería sentirme avergonzado. He traído a 9 jugadores, algunos han salido. Almeida, en forma de cesión, que nos ha permitido traer a un jugador de mucho talento de Liverpool. A ver, respeto tu opinión y tu pregunta, pero avergonzado no me siento.
1: One message. The fans may be disappointed, may be frustrated, but we will put this right. But I'm sure they want a strong person in the role. That's all I'll say. And they have a strong person in the role. Let's see. Judge me on the end of the period that I'm here, and then we see where we are. But ashamed? Sorry. After 35 years? Sorry. Check the rec. Check the CV. Okay, thank you everyone. It's been a... Sorry I haven't seen you. Sorry it's been a depth of period since I saw you. We'll put this right. For your information, I don't hide. Okay? I don't hide. I out in the city. I live in the city with my family. I walk the city every day. So I don't hide.
0: Un mensaje en este sentido. Entiendo que los fans, los aficionados pueden estar decepcionados o sentir frustración, pero vamos a corregir la situación. Yo creo que es necesario tener una persona fuerte en este rol. El Valencia tiene a esa persona fuerte. Así que veremos lo que ocurre. Juzgadme al finalizar todo este periodo, pero avergonzado no me siento para nada. Después de 35 años no tengo de qué sentirme avergonzado. Podéis mirar mi currículum si hace falta. También os pido disculpas porque haya transcurrido tanto tiempo desde la última vez en que nos vimos. Os doy las gracias por esta rueda de prensa y por último decidme que no me escondo de nadie. Vivo en esta ciudad, trabajo en esta ciudad, estoy aquí con mi familia y no me escondo de nadie. Gracias.
1: Thank you.
2: Buenas tardes.
3: Esta Seut, la rueda de prensa, 1 hora y 50 minutos de intervención del CEO de fútbol del Valencia, Ron Gurley, que ha fet balance del que ha sigut pues el mercat de fitxatges del Valencia, les 8 incorporacions que va finalitzar pues amb el fitxatge de Harvey Elliott, que ella ha dit que és un jugador molt important per a l'equip i que és un jugador que va ajudar molt al front de l'atac del València. Ha dit que les decisions que s'han pres en este mercat per a reforçar l'equip per part de la direcció esportiva han sigut bones, han sigut les correctes i que s'ha fet un bon treball. Li han preguntat per l'objectiu del València de cara a la pròxima temporada. Ron Gurley ha dit que és avançar, que és millorar els resultats de la passada temporada. Després també se li ha preguntat per l'entrenador, per Carlos Corberán, per este mal inici de temporada. Ha dit que Carlos Corberán té tot el recolzament del club per part de tots per a poder revertir esta situació i que quan se li va oferir la renovació a Carlos Corberán, quan ell va decidir renovar a Carlos Corberán és perquè està convençut que és l'entrenador adequat i idoni per a l'equip. Ha parlat del projecte, cap on va el projecte del València, i ha dit que el nom està allà, és clau, és vital, és molt important per a aquest futur projecte del València perquè va generar molts ingressos econòmics i ha acabat pues, dient, reconeguent que ell també està decepcionat per aquest inici de temporada, que entén la frustració i la decepció que té l'aficionat, però que està convençut que van a poder revertir aquesta situació. Ja diem, este és un poc pues, el resum de lo que ha sigut esta 1 hora i 50 minuts de roda de premsa. Moltes preguntes per part dels companys de la premsa que estan així en esta sala de premsa, l'estadi de Mestalla. Estes han sigut les respostes que vos hem oferit així en directe en l'informatiu del València. Demà, pues, amb més calma i tranquil·litat, pues, ja anirem pues, analitzant tot el que ha comentat, tot el que ha dit Ron Gurley i també pues, de cara a lo que serà la prèvia del partit que jugarà el diumenge, el València, així m'estalla, davant el Futbol Club Barcelona. Molt bona esperada a tots.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Ves si quiero.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Genesis. 18 són els minuts que passen de les 9 del matí. Molt bon dia a tots. Obrim a 100% Radio Fórmula. Fins les 10 tens per a l'actualitat musical. I estarem en la millor companyia amb G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això és roba que t'agrada tant i que s'adapta perfectament a tu i a les teues necessitats quan practiques ciclisme, running, trail o triatlón. Si eres deportista, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i també en la web gsport.es. Matí de divendres, així que en seguida anem a parlar-te de novetats discogràfiques. En seguida obrim la premsa musical junts. Però abans, efemèride. Es conten que tal dia com avui, però de 1981, va vindre al món una de les dones més poderoses del món en l'actualitat, almenys en la indústria musical. Va néixer Beyoncé Giselle Knowles Carter. Bueno, pues va néixer a Houston, els Estats Units. Cantant, compositora, productora, ballarina, actriu, directora, dissenyadora i empresària d'èxit estadounidense.

discográfiques, ya anem a veure quines són les més interessants que es presenten. Destaquem, per exemple, el nom de la britànica Ellie Goulding, que avui posa en circulació I Know Too Much. És el seu sext àlbum. I compta això. Surgió de la idea de que quizás sabemos demasiado y que la libertad reside en la tranquilidad de no saber, és el que comenta l'artista. S'incluïen en este àlbum 10 cançons, amb Ravers com a el més important de moment. Bueno, pues a veure si te'l poden presentar ara després. Des del Regne Unit també aplega lo nou per a Kasabian, una banda que avui publica el seu nou àlbum d'estudi, Act III. Diu això la banda: se nutre de todos los álbumes de Kasabian que hemos creado, de los momentos buenos y de los malos, del caos y de la belleza. Siempre nos ha inspirado el cine y la narrativa, y este disco se inspira en ese mundo. Estas canciones nacieron de hechos reales, pequeñas escenas, fragmentos de vida y momentos de felicidad. Bueno, pues ya disponible este nou de Kasabian, la tercera part de Act. Ens n'anem ara a Austràlia, perquè per allí tenim a Natalie Imbruglia, que avui publica un nou disc, el sèptim. A ella sempre la recordarem per el seu gran èxit, Torn. Bueno, pues avui publica Algorim. Està format per 12 cançons i la primera que ja ha presentat, Upside Down. Més discos que avui se publiquen? Bueno, pues alguns d'ells, per exemple, el nou del Pim, Rum. Ditchy Rascal pregunta i publica We Want Bass. També Rebecca Black, que publica Age of the Exhibitionist. Wisin publica La Universitat del Perreo. Mickey Blanco, Café Paradiso. I més novetats que al llarg del matí anirem descobrint. I entre les cançons o videoclips o senzills que s'han presentat avui, també en estos últims dies, bueno, pues destacar, per exemple, el tema de Karol G i Bruno Mars, que està siguent tot un èxit, el estil. La banda de Europe, aquells del Final Countdown, tornen a la càrrega, i presenten Scandinavian Eyes. Bueno, pues això t'ho tenim que presentar, Senyor Chinarro posa en circulació Cantautor Foráneo, Lori Meyers, Tus Amigos, Miley, Bass Persuadis, Jake Barr, Never Can Tell, Simple Minds, Beginner Boys. Ahir van parlar d'ells, que venen a Espanya. L'Erika també publica un nou tema, i Beyoncé. Bueno, pues moltes novetats que ara no donarà temps a presentar-te, però que, com t'he dit abans, al llarg del matí anirem recuperant. Entre les destacades en esta setmana, en estos últims dies, bueno, pues podríem dir esta que aires va conquistar Jo i Mi Manager, una col·laboració entre Kiko Veneno i els Estopa. Mi Manager.

0: L'agradava moltíssim, però és que ara ha guanyat veritat. Quin puntet més bo que li aporta a ella. Ahí està Marta Santos acompanyant a Gemeliers.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
2: 100% música.
0: Y desde la lista este forma parte de esos 50 más activos de Blue Radio. Ahí está la guaracha.

amb la previsió de l'oratge per al fin de... per saber si podem fer plans a l'aire lliure o millor que es quedem encastats a l'aire condicionat. Visitem oratgenet.com i avui es compten això. Encarem el primer cap de setmana de setembre amb un oratge que vol recordar-nos que encara estem a l'estiu. Només per la nit i no per tot arreu notem la proximitat de la tardor, perquè en punts de la costa els termòmetres per la nit encara marquen valors de nit tòrrida. I avui comencem este divendres amb tota València pintada de groc, perquè els avisos per calor continuen vigents durant tota la jornada. I de moment no tenim avisos per al cap de setmana, però pensem que no tardaran en activar-los. I esperem que se queden en groc i no passen a taronja. Boires matinals a les zones fondes. Núvols baixos a la costa en començar el dia. I temperatures més altes és el que tindrem avui com a aperitiu d'un cap de setmana que convidarà a passar-lo vora mar o prop de la piscina. Canvis mínims per a demà dissabte, amb pocs núvols al cel i temperatures lleugerament més baixes. A la costa no patiran canvis i per l'interior baixaran algun grauet. Es mantindrà la mateixa tendència per a tancar el cap de setmana i també per a donar la benvinguda a la segona setmana del mes. I és que les temperatures no porten compte de baixar. Màxima prevista per avui a Xàtiva, 38 graus. I vegem ese avís groc per altes temperatures. Demà la màxima serà de 36. I les mínimes se queden en torn als 20.

recupera el costat més èpic i contundent dels Europe, amb un riff de guitarra molt marcat, arreglos orquestals i unes melodies vocals que fan que reconeguem ràpidament a la banda. El propi Joey Tempest, el cantant i membre fundador de Europe, ha dit que este riff, la part orquestral i les melodies i veus, bueno, pues fan que esta cançó siga de les seues favorites des de fa molts anys. Ha dit que ja feia temps que la banda no composava algo tan bo. Bueno, pues Scandinavian Ice és una de les novetats musicals destacades en este divendres. Te la tenien que presentar. Ara ja saben com sona este nou avanç de Camp This Madness. El pròxim àlbum que vindrà en unes setmanes a càrrec de esta banda legendària dels Europe. Així és com obrim amb 100% peticions en esta edició de divendres. És divendres 4 de setembre de 2026. Molt bon divendres a tots. Des d'ara i fins les 2, t'espera a nosaltres.

ens diu: hola, vull que posés la de Living on My Own i vull dedicar-la per a tots, de part de la reina d'Àfrica, però en especial per a la meva neta, per a Violeta, que complís 4 anyets el dissabte.

0: Dios mío, yo. I un poc de música nacional per als pròxims minuts. Anem a quedar-nos amb Maria Parrado. Ens ha sorprès gratament en aquest estiu amb La vida de turista.
1: Se ve bien el sol por la mañana, le da tu piel dorada. Siempre igual, yo qué sé.

atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

0: Madrid, que s'han acabat les vacances. Perquè nosaltres este dissabte continuem liant-la. Este dissabte 5 de setembre, des de les 5 de la vesprada, la festa continua en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. I atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran. Ens vegem al Barco.
1: Cantem aquí a la fresca.
0: Amics d'Esporges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porche Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
1: La vida, estem aquí a la fresca.
2: En Academia de Peluquería y Estética Daniel Matallín, Alcira, las matrículas ya están abiertas para el curso 2026 a 2027. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje. Llama ahora al 962-401-319 o visítanos en Alcira. No te quedes sin tu plaza. Academia Daniel Matallín, Alcira. El futuro en tus manos.
3: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
4: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
5: El verano.
6: El verano más fresco.
5: El verano más fresco. Blue Radio FM.

Esta Vena Merceu, Everything Fine. I l'ara l'havíem encertat amb un tema que no sé jo si recordaves, perquè també té seu sant, eh? Beyoncé sonava per ací amb el tema Gitano. Un tema en el que, bueno, pues no estava sola, sinó que Alejandro Fernández l'acompanyava. Per què l'hem recuperat? Bueno, pues perquè este tema, este disc que el contenia, avui està de notícia. Beyoncé celebra el 20 aniversari de l'àlbum B-Day i ho fa amb una edició deluxe que des d'avui ja està disponible. Bueno, pues coincidís este 20 aniversari del B-Day també amb el seu cumple, que avui l'hem felicitat, eh? Avui complís 45 anys. Bueno, pues una data perfecta per a este llançament tan important. El àlbum s'amplia i ara em regala 13 cançons noves. Així, en total, bueno, pues acumula 31 pistes. Incluís també algunes cançons que se van descartar en el moment. I versions en espanyol que no esperàvem de seus grans èxits. Bueno, pues un àlbum que tenim per ací i que de tant en tant anem a aprofitar i a presentar-te un poquet més d'ell. I segur que també portarà bons records. Regressarem així a l'any 2000.

eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

0: Café Quijano, sonando la cumbia del soltero.
1: Oye, vamos a ver, como sabe tu vecina, gato, para regalar, para comprar y para llevar.
0: 11 y 31 minutos y saluden ya al samis del Mirador del Pasaje, Menchars per Emportado. Ya sabeu, tots els dies cuinen per a nosaltres. Tots els dies ens fan el dinaret i ens fan més feliços. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. El seu telèfon per a fer comanda, 635-433-744. Si no t'estes per a cuinar, no te compliques, però dina bé. Després passes per el Mirador del Passatge, que ja ho tenen tot preparat. I damunt, cada dia es porten un gran èxit.
2: Comides per a llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Wednesday's en

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 463 7644. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio FM,
2: el vicio de la música.
1: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: xata per estos minuts, un perquè per a seu missatge diu: vull que me poses la de Romeo Santos per a la Sandra, per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina del Sàhara. Gràcies i bon dia. Bueno, pues en companyia de Pri Royce també, que esta cançó és al 50%. Ahí estava Dardos.
1: Blue Radio FM, el vicio de la música. 90.2 FM y 3W.BluRadioFM.es.

era Camilo. La reconegote. Camilo en tres protagonistas de les novetés musicals esta semana. Camilo acaba de presentar un avance del que será el seu próximo disco para cuando sean mayores, que se publica la próxima semana, el 9 de setembre. El álbum es un proyecto molt personal y que ell dedica a les seues filles, a Índigo y a Amaranto, y que gira al voltant de la seva infància, del pas del temps y de la importància de disfrutar el dia a dia, el present. Un dels temes que ens ha avançat, este que t'acaben de posar, El Árbol. Una cançó en la qual Camilo reflexiona sobre moltes vivències pensant en el que vindrà i oblidant-se, bueno, pues de que n'hi ha que viure en el present, el ara, el ahora mismo. L'artista inclús apareix jugant i ballant amb les seues filles en el vídeo que acompanya a este tema. El concepte del disc part també d'una reflexió sobre la seva pròpia infància. Camilo vol deixar a les seues filles cançons i records que puguen descobrir i entendre quan ja siguen majors. Bueno, pues un àlbum que encara que siga personal i dedicat i escrit a consciència per a les seues filles, podrem disfrutar-nos tots a

en un minut sobre les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Anem a per la tercera hora d'estes 100% peticions. Ja saps que si t'apetís algun tema, el pots demanar i te'l posem.

quina combinació més bona, eh? La fúmiga i Naina, inseparables. Ahí està ben compartint este. Que tia! I este és en Dani Martín.

0: atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran. Ens vegem al Barco.
1: El verano.
2: El verano más fresco.
1: El verano más fresco. Blue Radio FM.

0: and You Know, Caigo, anteriormente Leire Martínez y Cabeza de Ratón. Bueno, pues dos temas que están etiquetados como candidatos a colarse en la nuestra lista. Si lo conseguís en demà al matí, sonarán, ¿eh? Porque demà dissabte a partir de les 10 presentarem la nueva llista de 50 discos més actius i importants del moment de Blue Radio. Després, pues la publiquem en la web junta al podcast. La web molt important també per a nosaltres. www.blueradiofm.es. Tal vegada estàs escoltant-nos ara mateix a través d'ella. Pues gràcies per estar ahí. Gràcies també si estàs en la FM de tota la vida, en el 90.2. Últim rete de peticions en el dia d'avui. Ja són 18 minuts que passen de la una i el matí, que ja el tenim passat i superat. Bona vesprada a tots.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.

bonito és vivir i més encara si s'està enamorat. Ahí està Paul Alon. Sonava des de la llista, com te contava. Recorda, en la web en blueradiofm.es és publicada la llista amb les 50 referències més importants del moment. Visita'ns. I ens demanen a Bad Bunny. Bueno, pues anem a quedar-nos amb este Me Porto Bonito amb Chencho Corleone.

0: Per vos acompanyat, salutacions de Jessica Mesa.
1: Oh, en la casa.
0: Ja sabeu, en 7 minuts alcancem les 2 i a partir de les 2 i com cada divendres se passa per ací DJ del Reino i s'encarregarà d'inaugurar oficialment el fin de... I després, la millor programació musical per a vosaltres. Ja sabeu, el 90.2 de la FM o en www.bluradiofm.es. Sempre volem estar al...

atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlem.

0: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
1: Deja fuera los complejos y báilate esto. En Blue Radio.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

sessió, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlarem.

Atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida en Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
3: La mejor música.

que Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

0: Atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran. Ens vegem al Barco.
1: I se nos va de les mans.
0: Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del Tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició, tapeta per només un euro. Puedes hacer la teua reserva en el 96 050 9202 y tienes publicados los menús al Facebook Porches Sativam. Te esperemos a la Plaza del Mercado. Glass Drive. Revisamos tus lunas antes de pasar la ITV totalmente gratis. En Glass Drive contamos con la calibración de los nuevos sistemas de cambio de carril involuntario y lector de señales de tráfico. Ahora en Glass Drive te aplicamos un tratamiento antilluvia gratuito. Glass Drive, reparación y sustitución de lunas de automóvil e industriales. Estamos en Xàtiva, calle Ronda Sequia La Vila, 15. Teléfono 96 228 2105. Glass Drive. En Xàtiva, Bar El Polígono. Porque cuando buscas buena cocina, servicio rápido, ambiente familiar y precios que sorprenden,

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.